Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: Complejant. Plejant, amb Caral Pedemonte.
3: Sorgeix una nova colla de joves sardanistes a Sant Hilari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coblejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Sorgeix una nova colla de joves sardanistes des de Sant Hilari Sacalm després dels cursos de sardanes a les escoles que ha organitzat el grup sardanista Sant Hilari. Parlem amb ells. Aquest és el programa 493 i tenim més titulars. Qui és Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra? Ho descobrim. El responsable d'activitats de Som Sardana, Víctor Sallés, rep el guardó Rosa d'Or de Floricel, d'anglès. I aquest cap de setmana arriba l'Aplec de Gramunt. L'agrupació sardanista de Calella organitza un nou curs de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. I mor Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses. Anna Abad torna a estrenar aquesta setmana i Marc Timón ho farà pels 100 anys del concurs de Vic aquest juliol. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.
2: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
3: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Sant Hilari, i així us ho expliquem.
2: Notícies. Societat.
3: Al cor de les Guilleries, allà on hi va fer estrall Serrallonga, més concretament a Sant Hilari, s'ha creat una colla de sardanes de gent de quart d'ESO per iniciativa pròpia. Això ho vam descobrir la setmana passada coincidint amb el final de curs de les escoles, ja que els alumnes dels 5 cursos de les escoles de primària de Sant Hilari Sacalm van ballar sardanes a plaça. En aquesta celebració també es va estrenar la colla Lliroi, una colla formada per joves hilariencs amb moltes ganes de fer créixer, diuen, la sardana entre la gent jove i de portar-la cap a noves generacions. Així ho explica Carme Timoneda, que és vocal del grup sardanista de Sant Hilari, en declaracions al Coblejant, que són qui han organitzat aquests cursos de sardanes a les escoles.
4: Fa 3 cursos que hem portat a terme tallers a les diferents escoles del poble. La motivació, doncs, és que la jovenalla conegui la sardana i motivar-los també per ballar sardanes i que la sardana no es perdi. Llavors, arrel de tots els joves que han anat participant, joves i no tan joves, els nens també, doncs han passat aquests 3 anys i han sorgit aquest grup. Aquest grup són adolescents que ja han passat per aquests tallers de sardanes i els hi varen proposar, ells hi varen estar d'acord, provar de ballar una sardana en punts lliures. Han anat assajant tot aquest any, des del gener, que van fer un curs general, i després ells, doncs, ara hem anat assajant, i al final, doncs, ells han aconseguit treure aquesta sardana, i la mostra i l'estrena va ser el 17 de juny, que fem la cloenda dels tallers de sardanes. Són 5 components que han sortit d'aquests tallers, i un noi que ha vingut d'una escola de fora, però que també està molt relacionat amb Sant Hilari. Intentarem que tirin endavant i que arribin, doncs, allà on ells vulguin. Ara, en principi, doncs, perfeccionar la tècnica, ballar més sardanes de punts lliures, i si ells volen, doncs, participar a concursos més endavant, doncs esperem que sí.
5: El que està molt bé és que, per exemple, aquest any, doncs, quan van ells a ballar, hi va haver-hi altres jovent com ells, que es van preocupar a veure com ho feien, aquesta manera de ballar sardanes. O sigui, no era solament puntejar, i sinó que podien fer altres maneres de ballar una sardana diferent.
3: Aquestes han estat les paraules del grup sardanista de Sant Hilari Sacalm, aquesta parella de sardanistes que els agraïm des d'aquí. Aquesta nova colla es va estrenar oficialment ballant Cap de Creus de Punts Lliures. Ara ens ho explicaven, dissenyats pel grup sardanista de Sant Hilari. Cadascun dels 5 cursos que han rebut el taller a l'escola van ballar la seva sardana, mostrant tot el que han anat aprenent durant el curs. Per acabar, van ballar 2 sardanes, tots junts, grans i petits, per tancar la festa com cal. I ara tots els nens a descansar, perquè s'ha acabat el curs, però seguim ballant sardanes.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I si parlem de Sant Hilari i les Guilleries, cal recordar que aquestes muntanyes van ser l'escenari d'aventures del bandoler més famós de Catalunya, Joan de Serrallonga. En realitat es deia Joan Sala i Ferrer, però va adoptar el nom de Serrallonga en casar-se amb la pobilla del mas de Serrallonga de Carós, a Sant Hilari. A partir de 1622, convertit en fugitiu, es va dedicar als robatoris i segrestos amb la seva banda, i gràcies al coneixement dels boscos de les Guilleries, va esquivar durant anys les autoritats. Capturat el 1633, 11 anys més tard, fou executat a Barcelona l'any següent. La llegenda el va transformar després en un heroi romàntic i justicier, però el personatge real era, sobretot, un bandoler que va deixar una empremta profunda en la història i en l'imaginari de Catalunya, i sobretot en aquesta part de Catalunya, les Guilleries. Anem a escoltar el ball d'en Serrallonga, compost a través de 5 apartats. Aquest ball té l'entrada i la sortida, la tornada, l'entrada d'en Serrallonga i la Joana, també l'entrada dels bandolers i el ball d'en Serrallonga, la part final. És una instrumentació per a cobla de Marcel Sabater, la podem escoltar a càrrec de la cobla ja desapareguda Cadaqués, i la podem trobar en el disc Danses i entremesos de la Garrotxa, volum 2, Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. L'escoltem.

0: coplejant.cat.
1: Notícies.
2: I no marxem de les Guilleries perquè aquest diumenge s'ha celebrat l'Aplec d'Anglès i l'Agrupació Sardanista i Cultural Floricel ha entregat a Víctor Sallés, membre de la Junta i responsable de l'àrea d'activitats de Som Sardana, el guardó Rosa d'Or de Floricel en reconeixement a la seva trajectòria sardanista. L'entrega es va dur a terme durant la 72a edició d'aquest Aplec d'Anglès en la sessió de tarda i ha estat estretament lligada al món de la sardana en diverses formes, tant en la dansa, sent capdanser i president de la Colla Roura, de l'agrupació sardanista Roura, com també siguent autor d'una quarantena de sardanes revesses per a concursos o col·laborant en l'organització de l'Aplec de l'Escala, la seva vila natal, o també a la capitalitat de la sardana, o també membre de l'obra del ballet popular. Des de 1974 ha estat més de 40 anys a la Junta de les Colles Sardanistes de Barcelona i col·labora cada any en el concurs de colles de la Mercè, entre moltes altres distincions dins del món de la sardana. El guardó Rosa d'Or de Floricel, atorgat per l'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès, es va iniciar el 1967 i té per objectiu premiar i retre homenatge a la tasca abnegada d'un sardanista que, per la seva vocació al servei i al foment de la sardana, diuen les bases, mereixi ser proclamat o proclamada sardanista exemplar. Déu-n'hi-do. I sortim de les Guilleries perquè toquen les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem per l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que s'ha celebrat aquest dissabte al matí al Parc del Tibidabo de Barcelona. Som Sardana ha convidat a colles i sardanistes a la ballada de la Copla Berga Jove i han ballat la sardana Petita Ofrena de Francesc Marrós, la sardana escollida com a unitària per aquesta celebració. Paral·lelament, aquests dies el país s'ha omplert de ballades per celebrar el Dia Universal de la Sardana, que repassem. És el cas, per exemple, de Llinars del Vallès, que aquest diumenge al vespre ha fet una ballada organitzada per l'agrupació sardanista de Llinars, amb la copla La Principal del Llobregat. Trobareu imatges d'aquestes ballades a les nostres xarxes socials i aquest dissabte l'agrupació sardanista de Campdevànol va organitzar el 27è Aplec de la Sardana de Campdevànol amb sopar popular a la plaça de l'Ajuntament amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i La Principal d'Olot. I finalment, aquest diumenge, també l'entitat Sabadell Sardanista va celebrar la 63a edició de l'Aplec de Sabadell a la Font de Can Rull. L'entitat va comptar amb les coples Mediterrània, Montgrins i Juvenívola de Sabadell i es van interpretar sardanes com Somni, La Font de les Ànimes o altres. Nosaltres escoltem ara Or per Sabadell, una sardana que Joan Jordi Beumala, sabadellenc, va escriure pel 50è Aplec de Sabadell, fa 13 edicions l'any 2012, i que escoltem ara a càrrec de La Principal del Llobregat. És Or per Sabadell de Joan Jordi Beumala i tanquem les connexions al territori.

0: Això era Or per Sabadell, de Joan Jordi Beumala.
1: Obrim el taló.
0: El nou director de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, és Magí Capdevila i serà ell qui dirigirà el nou projecte de l'UMAC que s'estrena aquesta tardor i que versa sobre la figura de Pau Casals, escrit per Dani López Prades. Capdevila ha estat escollit per l'orquestra després que s'hagin presentat fins a 38 candidatures, ho anunciava l'orquestra mateixa a les seves xarxes socials ara fa uns dies, on deien que han estat setmanes de converses, escolta i reflexió per trobar la persona que ha d'acompanyar l'orquestra en aquesta nova producció. I ja la presenten. És Magí Capdevila, que comença un nou capítol amb noves mirades, noves preguntes i les mateixes ganes de continuar fent créixer el projecte col·lectiu de l'UMAC, diu l'orquestra a les seves xarxes socials. Però qui és Magí Capdevila? Doncs és natural de Tarragona, naixia el 2001, és compositor, productor musical i multiinstrumentista català. Arranjador, ha produït discos destacant projectes com el Festival Rítmics i col·laboracions amb formacions com la ja coneguda UMAC Juvenil. Coneix la composició dels instruments de la cobla i també per a cobla. De fet, té una sardana escrita. És Azalea, que es va estrenar a Tarragona el 2019, dedicada als Amics de Tarragona Dansa, motiu del seu 40è aniversari, i l'estrenava la cobla Reu Jove. La podem escoltar, aquesta primera i única sardana de Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra, Azalea, càrrec de la cobla Reu Jove. L'escoltem.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Vinga, Déu-n'hi-do, amb agenda de finals de juny. Comencem a dimarts 30 perquè a 9:45 sardanes de la Fresca a Viladamat amb la principal de Porqueres. Ja veieu que comencen les ballades tots els dies de la setmana, com passa normalment a l'estiu, i dimecres 1 de juliol hi ha ballada a la Riba, al costat de la platja i a la plaça de la Sardana de l'Escala amb la Copla Montgrins. Dijous 2 de juliol a la 1, festivitat de la Mare de Déu dels Socors a Tossa de Mar amb el Passen a córrer de la Flama de Farners. I també dijous que ve a les 7, Festa Major de Vic, amb una ballada amb la Copla Vila d'Olesa. També dijous que ve a les 7, festivitat de Festa Major de Tossa. Seguim amb una altra ballada amb la Flama de Farners. I també a Barcelona Ciutat Vella dijous que ve, doncs hi ha sardanes amb la principal de Llobregat. També a 9:50 de dijous que ve, dia 2 de juliol, Castellà del Vallès té ballada amb la principal de la Bisbal, i divendres 3 de juliol a 9:00 del vespre a Terrassa hi haurà doble ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa i la principal de Terrassa. Divendres que ve també a la Garriga, sardanes a la Fresca a 9:00 amb la Juvenívola de Sabadell, i a 9:00 de divendres que ve també hi ha sardanes a Argelaguer amb la principal de Llobregat. Divendres que ve, 9:50, també cicle d'estiu a Manlleu amb la Ciutat de Girona, i a 10:00 a Tordera hi haurà els Montgrins. També a 10:00 a Figueres la principal de la Bisbal, i també a 11:15 a Sitges hi haurà sardanes a la Fresca amb la Copla Maricel. Passem a dissabte 4 de juliol a Santa Pau, ballada de sardanes amb els Rossinyolets, i també 51è aplec de la Sardana de Montblanc amb les coples Maricel i Bellpuig a 6:00 i 10:00 de la nit. I 7:00 també de dissabte que ve a Ripoll hi ha ballada de festa del barri del Ninot amb la copla Canigó. Dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de la Torre de l'Espanyol a 7:00 i 10:00 de la nit amb la principal de Tarragona, i també a 7:00 hi ha aplec a Rosselló de Segrià, 31è edició amb la Copla Juvenívola de Gramunt. També dissabte que ve a 8:00 a Caldes de Malavella, Diada del Soci amb la principal de Caçà, i a 8:00 també a Andorra la Vella, Balladà amb la Ciutat de Solsona. Dissabte que ve també, Déu-n'hi-do, eh? A les 9, comença el 49è aplec de la Sardana de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, amb la principal de Llobregat, la Juvenívola de Sabadell i la Copla Xaloc. I també dissabte que ve 9:00, 54è aplec de la Sardana d'Artés amb les coples Mediterrània, Marinada i Ciutat de Girona. També a 10:00 de dissabte que ve, sardanes amb la principal de la Bisbal a Lloret de Mar, i 10:00 també a Roses i a Ballada amb la Bisbal Jove. I passem a diumenge 5 de juliol, perquè a 11:00 a Os de Balaguer hi ha la trobada sardanista de les Terres d'Urgell amb una ballada amb la Copla Marinada, i també a 6:00 Festa del Roser d'Ordino amb la Copla Ciutat de Manresa. 7:00 a Besalú, ballada amb la Ciutat de Girona, i 7:00 a Polinyà, una ballada de Festa Major amb la Sabadell. També a 7:00 de diumenge 5 de juliol hi ha cicle d'estiu a Molins de Rei amb la Copla Maricel, i 7:00 al Vendrell hi haurà la principal de Tarragona. També a 7:00 a Mollà la Lluïsos Copla, i 8:00 a Malgrat de Mar hi ha la Copla la principal de Banyoles. 8:00 també a la Seu d'Urgell, la juvenil Ciutat de Solsona, i 8:00 també a Cervera hi ha ballada amb la Reu Jove. També a la mateixa hora a la Vila d'Olesa serà a Blanes, i a Pineda de Mar hi ha la Bisbal Jove. A 8:00 de diumenge que ve també hi ha sardanes a Castelldefels amb la Ciutat de Cornellà, i a Terrassa hi ha ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. També a 8:00 a Calella hi ha el cicle Toca Sardanes la Copla amb una ballada amb la Copla Montgrins. I dilluns 6 de juliol tanquem l'agenda amb la segona Bienal de Jesús Ventura, que a partir de 4:00 de la tarda hi haurà un concert amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona a l'ESMUC, a l'Eixample de Barcelona. Us el recomanem des d'aquí. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 74è aplec de la Sardana de Banyoles, que arriba dissabte que ve a dia 4 de juliol a les 5 i a les 9 de la nit, amb sardanes amb la principal de Banyoles, la principal de Porqueres i la Sol de Banyuls. Mentre l'esperem, aquest aplec que serà a la Pesquera de Santa Rosa, tot just al costat de l'Estany, escoltem Banyoles sardanista de Rossend Palmà, d'una sardana de 1981 dedicada a les colles de Banyoles. L'esperem i escoltem aquesta sardana.

0: Això era Banyola Sardanista, de Rosent Balmada.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Internacional.
0: Bé, doncs aquesta setmana passada Adi Folk ja va presentar el programa oficial de l'Aplec Internacional d'aquest any, que se celebrarà del 13 al 16 d'agost a Estocolm, i nosaltres avui el repassem. L'Aplec Internacional aquest any se celebra a la capital de Suècia, una ciutat que està situada sobre 14 illes connectades per ponts entre el llac Mälaren i el mar Bàltic, fet que li dona un paisatge molt aquàtic. Combina història i modernitat. El nucli antic Galmastan conserva carrers medievals i el Palau Reial, mentre que la resta de la ciutat destaca pel disseny, la innovació i la sostenibilitat. Doncs bé, la cultura popular catalana hi arribarà dijous 13 d'agost i es presentarà oficialment aquest 38è Aplec Internacional amb un esdeveniment obert a la premsa a partir de les 5 de la tarda. I ja passarem a divendres 14 d'agost. I el festival pròpiament començarà amb una ballada de sardanes a càrrec de la Lluís Oscoble a partir de les 6 de la tarda, i a les 9 hi haurà l'espectacle inaugural amb la participació de tots els grups de l'Aplec Internacional, que anirà seguit d'una cantada d'havaneres amb degustació de rom cremat. Dissabte 15 d'agost hi haurà, a part de la fotografia oficial de tots els participants, el 38è Aplec al matí. També hi haurà un assaig de les corals catalanes i una mostra de jocs tradicionals i tallers de cultura popular. A partir de les 12 hi haurà plantada dels elements festius i grups participants, i a dos quarts d'una hi haurà la gran cercavila de la Plec amb tirabol final dels grups a la plaça Slotsbacken. A dos quarts de dues, l'hora del vermut amb rap ràdio, degustació del vermut de Falset i concert de taverna. I el dissabte 15 d'agost seguirà a les 4 amb una mostra de falcons, una mostra de danses i balls de seguici i una mostra de ball de bastons. A la nit, a les 9, hi haurà l'espectacle de la Festa Major a Catalunya amb tots els grups de l'Aplec, i després de l'espectacle d'aquesta Festa Major hi haurà una cercavila amb tabals que es dirigirà cap a l'espai on tindrà lloc la Nit del Foc amb diferents elements d'imatgeria festiva. Diumenge 16 de la tarda també hi haurà una altra ballada de sardanes, recordem que amb la Lluís Oscoble. Recordem-ho també, les colles sardanistes participants són la colla de sardanistes Somnis del Pla de Mollerussa, l'agrupació folclòrica Municrits de Terrassa, els dansaires del Pi del Picat, la colla Dolç Infern del grup sardanista Montserrat de Lleida i la Tarragona Dansa. I també aquest any hi participen els capgrossos músics de cobla dels gegants de Caçà de la Selva. Per tant, ja anirem fent boca d'aquest Aplec Internacional, i ara escoltem una sardana que Dani Gasulla va estrenar el 2025, ara fa un any, per l'Aplec Internacional de l'any passat. Es titula Adi Folk pel món, i l'escoltem a càrrec de la Cobla Reus Jove.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
1: I aquesta setmana hem d'explicar que arriba l'Aplec d'Agramunt aquest dissabte 27 de juny. Com a novetat destacada enguany, el grup sardanista Estol organitza una exhibició de danses tradicionals prèvia a l'Aplec en col·laboració amb el grup basc Corosti Danza Taldea. Aquesta activitat tindrà lloc al Casal Agramuntí i enriqueix encara més la jornada, que comença 2:00 de 6:00 de la tarda d'aquest dissabte i culmina amb la celebració de l'Aplec a la plaça del Mercadal, organitzat per l'agrupació sardanista Barretina. Aquest Aplec comptarà amb les coples Juvenívola d'Agramunt, Vents de Riella i la principal de Llobregat. Hi haurà sopar popular també, sardanes de lluïment i obligades i concurs de colles improvisades i sortejos de productes locals i de proximitat, així com també un lot de vins gentilesa del celler Mas Blanc i Jové. El programa sardanista combinarà obres de compositors clàssics i contemporanis i, per exemple, una de les sardanes que interpretarà la Copla Vins de Riella és Per això t'ho dic, d'Enric Urtí, que nosaltres escoltem ara. És del 2011 i està dedicada a Martí Trilla, de Catalunya Ràdio. Guanyava, quedava finalista al Premi La Sardana de l'Any. Ja desaparegut, l'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Tomàs Frau, i la podem trobar en el disc Enric Urtí, Sardanes.

0: www.cablejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Mora Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Les xarxes socials s'han omplert de mostres de condol cap a Roura i a l'agrupació de Sant Joan, com per exemple la Copla Sabadell, que s'uneix al condol de tots els sardanistes per la pèrdua d'Assumpta Roura, presidenta i ànima de l'associació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Tot un referent de la sardana al Ripollès, de bon fer, diu la Copla, i de tracte afable i exquisit amb tothom i amb la Copla Sabadell també. O la Copla Montgrins, que han volgut expressar el seu sentit condol per la mort de la presidenta, la seva dedicació, compromís i estima per la sardana i la cultura popular han estat un exemple per a moltes persones i han contribuït de manera decisiva a mantenir viu el patrimoni cultural també a Sant Joan de les Abadesses. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I l'agrupació sardanista de Calella organitza per primera vegada un nou curset de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. L'entitat reconeix que són moltes les persones que s'han adreçat a elles per aprendre a ballar sardanes i ara ho faran coincidint amb les ballades d'estiu que van des del 28 de juny aquesta setmana fins al 13 de setembre. Cada setmana, diumenge, a partir de 7:45 del vespre, hi haurà curset de sardanes amb coples en directe perquè seran al mateix temps que les ballades. Si us voleu apuntar, podeu enviar un correu a l'entitat a calellasardanista@gmail.com. Apuntant-vos, la inscripció és gratuïta. I en els propers dies tindrem estrenes, atenció, d'en Nevat i Marc Timón. La Tarragonina estrena aquest dissabte a Vistabella una sardana per encerclar l'església a càrrec de la Copla Maricel i hi posarà la música. La proposta va sortir de l'Ajuntament i ha captat la participació del Casal Tarragoní, així com d'altres participants. La sardana es titularà Vistabella. I en el marc del concurs de Vic, el proper 11 de juliol, la sardana de Germanor i que tancarà l'acte serà Un mateix afany, estrena del compositor Marc Timón, dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar als 100 anys del concurs de Vic, a les 100 edicions. N'estarem pendents aquí al Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició que tanca el mes de juny i per això escoltem Tarda de juny a la Gavarra, una sardana de Montserrat Pujolà, estrenada el 1992 i que és una sardana de lluïment de tenor. Ara ho veureu, dedicada a l'agrupació sardanista de la Gavarra. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 75 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Són les 3.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: Temps de llibres. Presenta Antonio Lozano.
3: Ets amic dels llibres? Els coneixes només de vista o encara no has descobert que t'encanta llegir? Sigui com sigui, passa, posa't còmode i dóna'ns una oportunitat. Perquè ara, al 91.3 de la FM, a tempsdellibres.cat i a ripolletradio.cat, comença Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre. Estem al darrer programa de la temporada. Sí, sí, com ho sents. I et garanteixo que serà un programa especial i una mica diferent. Tindrem, això sí, les nostres seccions habituals, el tub d'assaig amb la Gemma Barberán, que abans de marxar de vacances ens parlarà d'un nou assaig, i també tindrem la darrera classe d'escriptura abans de l'estiu amb la nostra profe, la Laura Gomar. I la meva pregunta és, escolta'm, ens posarà deures? I el plat fort serà una entrevista amb una escriptora tan sensible escrivint com tractant els temes de la discapacitat i especialment la ceguesa. I farem la xerrada com ens agrada fer-les al Temps de Llibres, amb tota la calma del món, i que hauràs d'acabar d'escoltar al nostre web i a les plataformes de podcast, perquè a l'hora del programa no ens caurà. I el programa, com sempre, el fem el Jordi Puy i el Sergi Requena des del control, i la veu del Temps de Llibres torna a ser la de qui et parla, l'Antoni Lozano. Vinga, va, arrenquem el darrer Temps de Llibres de la temporada.
2: A Temps de Llibres, tub d'assaig.
3: Ho portem fent tota la temporada, no canviarem pas ara. Així que encetarem el programa passant-nos pel laboratori particular de la Gemma Barberán per veure què s'amaga dintre dels seus tubs d'assaig. Bon dia, Gemma.
4: Hola, com va?
3: Què ens has preparat pel dia d'avui?
4: Avui farem un petit tast de l'assaig del filòsof Joan Vergés, La protesta i la queixa, editat per Arcàdia. És un petit tast perquè anirem directament a un capítol. Estem en el terreny de la filosofia moral i política, que pot ser una mica àrdua, però tenim la sort que l'autor, Joan Vergés, té molts punts irònics que ens la fan amena i de vegades divertida. El capítol es titula Burrocràcia i moral, i no hi sobra cap erra. És un capítol, com us podeu imaginar, que invoca Kafka i que a mi, com a treballadora de l'administració i com a usuària, m'ha arribat al cor. Perquè és veritat, la nostra societat és una mena de maquinària tremendament complexa i omnipresent. Ens cal fer papers que al seu torn requeriran uns papers que obtindrem fent més papers. I per això, crec jo, quan veus persones a la maquinària és com si s'obrís el cel. També diu l'autor que si pensem que és un fenomen exclusiu de l'administració és perquè el neoliberalisme ens fa creure que el mercat és l'únic espai de llibertat possible. I no, la burocràcia és ubiqua. I és curiós perquè tenim tots la impressió que el paperam, no? Les lleis, les directrius, els reglaments, els protocols, no serveix als interessos de les persones, sinó a l'autoperpetuació del sistema mateix. Que la normativa, primer de tot, el que persegueix és que es compleixi la normativa. Tenim Kafka, clar, com dèiem, i metàfores com gàbia de ferro o una taranyina que tots contribuïm a crear. I com a conseqüències indesitjables d'això, a banda de la incomoditat, pèrdua de temps, etc., l'autor ens posa un exemple. El 13 de desembre de 2006, l'ONU va aprovar la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, gràcies a la qual aquestes persones esdevenen plenament subjectes de dret i no només objectes de protecció social. Espanya va ratificar la Convenció l'any 2008 i el Parlament de Catalunya el 2014. Molt bé, fantàstic. Però la llei no s'acaba de desplegar, diu Vergés. Per què? Doncs no tant per la manca de voluntat política, sinó pels entrebancs burocràtics que cal per desplegar-la. Això genera una desmoralització i una sensació que t'han domesticat la protesta, ben legítima. Doncs bé, fins aquí, i continuarà, em temo, el capítol sobre burocràcia de l'assaig, la protesta i la queixa de Joan Vergés, a Arcàdia.
3: Moltíssimes gràcies, Gemma. Estic ben segur que la continuació d'aquest tema serà superinteressant, però, com fan a les bones sèries, haurem d'esperar fins al setembre perquè amb aquesta intervenció s'acaba el tub d'assaig per aquesta temporada. Deixa'm donar-te les gràcies per tot el que ens has ensenyat, pels llibres que ens has ajudat a descobrir i per les bones estones que ens has fet passar.
4: Doncs, Antonio, molt agraïda d'estar aquesta temporada fent els tubs d'assaig. M'ho passo molt bé, la veritat. I em llegeixo llibres que m'interessen. I res, molt bones vacances a tothom. Ens veiem després de l'estiu i a gaudir de la vida, que és del que es tracta bàsicament.
3: Gaudeix tu també de l'estiu i de la vida.
4: Una abraçada. Adéu.

0: Temps de llibres, temps d'escriure.
1: Ha passat una nova quinzena i tornem a rebre les nostres classes d'escriptura. O sigui, ja portem, jo no sé si tu portes el compte, Laura, però ja portem unes quantes setmanes i poso èmfasi en això perquè estem acabant la temporada i aquesta serà la darrera classe del primer curs del temps d'escriure. Laura, explica'ns una miqueta què ens plantejaràs. Jo estic tement perquè no sé per què em fa que ens posaràs deures per l'estiu. A veure què ens dius, Laura.
2: No ho coneixes, clarament. Bueno, bona tarda, encantada de ser aquí amb vosaltres. Sí, sí, sí. Avui, com que és final de temporada, m'agradaria fer un repàs del que hem vist.
1: Oh, ja, em sembla genial.
2: Però també posar-vos deures.
1: Examen ens posaràs?
2: No, examen no.
1: Ah,
2: no m'agrada, això no m'agrada avaluar. Però si deures, sí que tindrem.
1: Perfecte.
2: Doncs com ja sabeu, podeu sentir el programa en format podcast, no sé si ens esteu sentint ara en directe, online, o si esteu sentint per ràdio, com esteu sentint, però podeu sentir el programa en format podcast, per tant, podeu revisitar els programes antics. I com al col·le, no?, quan ens feien repassar les conjugacions verbals a l'estiu, ens feien fer els quadernets aquests estiu, doncs bueno, potser us va bé tornar alguns dels temes que hem tractat durant aquest curs. Avui us ajudo a fer memòria. Vam començar a l'octubre, jo estava amb un refredat terrible que em va durar setmanes.
1: No ho recordo.
2: Les primeres sessions, perdoneu-me, perquè se m'entén una miqueta pitjor de l'habitual, que ja sabeu que a mi no se m'entén bé pràcticament mai. Però bueno, vam aconseguir parlar sobre un parell de temes. Vam parlar sobre què vull escriure i sobre les rutines per escriure. Jo crec que són molt bons temes per començar, sobretot si teniu dubtes sobre... Si vull escriure sobre mi o sobre els altres, vull fer ficció, vull fer no ficció, vull fer un assaig, vull fer narrativa... Jo sé que vull escriure, però no sé què, no sé què en aquest sentit tan ampli, si vull fer contes, vull fer poesia... Crec que aquests programes us poden servir. El primer, sobretot, el que vull escriure, i el segon, rutines per escriure, et servirà sobretot si no ets capaç de muntar-te una rutina. Si sempre tens aquesta idea d'escriure, però espera'ns la inspiració. Així que... Si és el teu cas, us recomano aquests dos programes. Després, el novembre i el desembre, vam parlar sobre gèneres. Per exemple, vull fer una novel·la d'aventures, menys que ja des que vull fer narrativa, però vull fer narrativa d'aventures, policial, històrica, romàntica, negra, ciència-ficció, tot això. És sobre quins temes, en aquest sentit, temes més aviat tòpics, podríem parlar, sobre què vull parlar. També vam parlar sobre d'on treure les idees, que és un tema molt habitual a classes, una pregunta que sempre surt, no? D'on treus les idees? No se m'ocult res. I vam veure unes quantes tècniques per treure idees. Si tens dubtes sobre aquests dos temes, doncs pots tornar a sentir les accions de novembre i desembre. Dins del meu programa docent, podríem dir que tinc un programa docent, aquestes quatre sessions conformen un primer bloc, on vam parlar sobretot sobre què vull escriure, en diversos sentits, no? Al gener hi va haver un programa de transició on us vaig recomanar 5 llibres d'escriptura, 5 llibres sobre com escriure. Si justament aquest estiu no teniu ganes d'escriure, però sí que voleu llegir sobre el tema per inspirar-vos, potser per trobar tècniques, per trobar testimonis, us recomano tornar a aquest episodi del gener i agafar algun d'aquests llibres com a lectura d'estiu. Després, entre finals de gener i l'abril, tenim un segon bloc, no? El primer bloc era sobre què vull escriure. Aquest segon bloc van ser sessions molt centrades en un tema concret. Van parlar de descripcions, com fer descripcions interessants i no avorrides, que el teu lector no les salti, com crear personatges que tinguin ànima, que no siguin plans i simplement estereotips. Van parlar també sobre els recursos del temps, van parlar sobre el clímax narratiu. Ja veieu que són temes bastant més tècnics i enfocats a teoria literària, però ja sabeu, podeu

0: en aquests programes, si teniu dubtes sobre els nostres personatges, si descriviu bé aquest tipus de qüestions. Més tard a l'abril, va haver un episodi dedicat a microrelats. En el cas que sigueu fans d'aquest gènere, o al contrari, si no teniu ni idea d'aquest gènere, us recomano tornar a aquest episodi. Finalment, les últimes dues sessions han estat sobre els títols. Com escollir el títol del nostre projecte? I realment era un tema molt, molt petit, però va fer-se molt gran, tant que vam fer doncs, dues sessions sobre aquest tema. Fins aquí el repàs del curs. Com ho veus, Antonio? M'ha après molt.
1: Home, jo crec que ha estat productiu, si més no. Ara faltaria això, que els nostres alumnes aprofitin que arriba l'estiu, que acostumem a tenir una miqueta més de temps lliure per dedicar-s'hi, començar a treballar, i potser doncs, a partir del curs vinent que ja puguin, ja no anticipar, sinó potser treballar sobre el que ja tenen construït, sí, sigui poc o sigui molt.
0: Doncs ara arriben els deures, per tant, aquí teniu deures d'estiu, apunteu, agafeu llapis, agafeu una llibreteta, perquè, mireu, quan arriben aquestes dates a classe, tothom està esgotat, evidentment, i sempre trobo tres perfils de gent. Els que diuen que l'estiu descansaran i que ja es veurem al setembre, cosa que sempre és superbé.
1: Sí.
0: Després els que diuen que treballaran molt a l'estiu i efectivament treballen molt a l'estiu i arriben al setembre amb el projecte superavançat. I per últim, aquells que diuen que a l'estiu treballaran molt i es passen l'estiu angoixats perquè no estan treballant, tant que al setembre tornen més esgotats que aquells que han treballat.
1: Sí, ben cert.
0: Són aquests perfils. Ja, us deixo uns segons perquè mediteu qui sou vosaltres dins aquests tres perfils, no? Depenent d'això, depenent del tipus de perfil que sigui, que tu encaixis, o potser tu tens un altre perfil, si és aquest cas, explica'm, tinc deures per cadascun de vosaltres. El primer perfil, el que descansa. Val? Per aquest perfil jo recomano llegir un llibre. O bé sobre com escriure, estil escriure de Stephen King, o Salva el gato, del Blake Snyder, que sobre guió, però que s'aplica molt bé a les novel·les. O bé llegir un llibre que et serveixi per documentar-te sobre el teu projecte. Per exemple, si escrius una novel·la que passa a Roma, doncs llegeix molt sobre la ciutat, no? Si la teva novel·la passa a un despatx d'advocats, doncs llegeix sobre advocats. Així arribaràs al setembre, almenys imbuït en l'atmosfera que necessites, o hauràs après alguna cosa sobre escriure, no hauràs desconnectat del tot, hauràs descansat, però no desconnectat del tot. En canvi, si ets el segon perfil, el perfil que diu que treballa i treballa molt, el que et recomano és una cosa que segurament ja fas, que és posar-te un horari clar d'escriptura. I, sobretot, a més de treballar, descansa. Si pots un parell de setmanes ben bones, sense passar un parell de setmanes ben bones sense escriure, deixant que la ment descansi, que es relaxi. No et posis un horari brutal, encara que puguis fer-ho, no t'arrisquis a cremar-te, no? I després arriba el setembre, doncs, que també no pots més i no pots continuar amb el teu projecte. És dues setmanes de descans. Això per la persona que treballa molt. L'últim... Si és l'últim perfil, aquell que l'estiu diu que treballarà molt i que després l'estiu angoixat, només et dic una cosa. Cal permetre's descansar. Quan escrivim per plaer i no té massa sentit forçar-nos i angoixar-nos i exigir-nos coses que potser la nostra cosa està dient no, cal que descansem. Per tant, relaxa't, gaudeix i sobretot aquest estiu llegiu moltíssim.
1: Sí. Doncs al final és una miqueta això i em sembla genial que ho recalquis, que és que els que escrivim perquè ens agrada, per plaer, per passar-ho bé. Escolta, no us angoixeu. Penseu, i ho hem vist moltes vegades, que molt poca gent pot viure d'escriure. Si ho fas perquè t'agrada i per passar una bona estona. Recorda-ho sempre que escriguis. I Laura, nosaltres també et volem posar una miqueta de deures, si és que ens preparis un nou curs per l'any vinent, si t'animes a seguir amb nosaltres.
0: I tant, sí, fem un nou programa una miqueta més avançat.
1: Doncs diem el mateix. Descansa molt, Laura, passa un molt bon estiu. Si tens ganes d'escriure, escriu, i si no, escolta'm, doncs ja arribarà al setembre. I t'esperem aquí al setembre als micròfons de Ripollet Ràdio, als micròfons de Temps de Llibres i als micròfons de Temps d'Escriure.
0: Ciao.
1: Una abraçada molt gran.

Arribats a aquest punt és quan el títol d'aquesta cançó, Summertime, agafa tot el sentit del món, perquè s'acaba el temps de llibres, però comença el temps d'estiu, comença el temps de vacances, i és el moment de tancar la paradeta fins al setembre. Però no pateixis, perquè ja saps que al temps de llibres estem de guàrdia 24/7 a la nostra pàgina web, temsdellibres.cat, i a Instagram, on ens trobaràs amb el nom @temps_de_llibres. I allà estan tots els programes, des del primer fins a l'últim. I, a més, un munt de coses sobre el que més ens agrada, que són els llibres. Ah, i estigues atent, perquè et reservem alguna que altra sorpresa, ja veuràs. Abans de marxar, permeteu-me un segon per donar gràcies. Gràcies a tots els escriptors i escriptores que han decidit compartir una estoneta del seu temps amb tots nosaltres. A tota la gent que ens heu ajudat amb el vostre suport tècnic o emocional a continuar tirant aquest programa endavant. Però molt, molt especialment a tots els que hi col·laboreu dia a dia a mantenir-lo viu. Perquè sense vosaltres, a l'altra banda de l'auricular, això no existiria. Així que, de tot cor, gràcies per ser-hi. I abans de que se m'escapi cap llagrimeta més, deixeu-me desitjar-vos que sigueu feliços, que llegiu i recordar-vos que ens retrobarem passat l'estiu. Bones vacances!

0: Són les 4.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

Durant mil·lennis, la humanitat ha construït societats i imperis sencers sobre un element tan omnipresent com incòmode: l'esclavitud. Una institució tan antiga com la guerra, adaptada a cada cultura i a cada època, capaç d'articular economies i marcar de manera profunda la vida de milions de persones que, legalment, eren propietat d'algú altre. Quan pensem en esclavitud, sovint ens venen al cap plantacions americanes, vaixells negrers i imatges del cinema. Però és aquesta la mateixa esclavitud que trobem a la península ibèrica medieval i moderna? Qui podia ser esclau? Quines feines feien? Quina protecció els oferia la llei? I, sobretot, fins a quin punt podien fugar-se, integrar-se o fins i tot ascendir dins d'una societat que els definia com una propietat? Avui, a les portes de Troia, explorem les arrels, les pràctiques i les contradiccions d'una institució que ha marcat la història de la humanitat. Benvinguts al món de l'esclavitud. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre l'esclavitud a la monarquia hispànica, un llegat incòmode. I ho fem molt especialment amb l'Ismael Asmac Molina, historiador, màster d'Història Moderna d'Europa i Amèrica per la Universitat de Granada i d'Història del Mediterrani Occidental per la Universitat de Barcelona. Actualment, arxiver a la Basílica de la Sagrada Família. Molt benvingut, Ismael.
1: Molt bona tarda, moltes gràcies.
0: Molt content que siguis aquí.
1: Jo també.
0: Que bé. Bueno, l'Ismael és oient. És oient, sí, de les portes, sí. Oi, això sempre està molt bé.
1: És un somni. Un somni complit, per fi.
0: Ismael, et tiro ja una patata calenta per recomençar
1: endavant.
0: El programa. Podem dir que l'esclavitud és inherent a la humanitat?
1: Caram.
0: No te l'esperaves, eh?
1: Sí, no me l'esperava. Clar, és que potser aquesta pregunta ens porta a temes que s'escapen almenys al meu control, que potser poden ser més filosòfics o antropològics. Jo no et sabria confirmar 100% si l'esclavitud és inherent a la humanitat per la nostra condició, però el que sí que et puc dir és que ens ha acompanyat sempre, i no és un vestigi de l'antiguitat, no és aquesta imatge de les plantacions, de l'esclavitud de l'Imperi Romà, per exemple, és una cosa que segueix ben vigent. Existeix una fundació que és la Walk Free Foundation, que fa investigacions juntament amb l'Organització Mundial del Treball, que actualment l'últim estudi publicat, crec que és del 2023, xifra en 50 milions de persones actualment que viuen en condicions d'esclavitud. Per tant, jo no sé si inherent, però està amb nosaltres. No és que només ens ha acompanyat, sinó que està amb nosaltres, està entre nosaltres, i és molt difícil erradicar-la més enllà de les disposicions legals que molts països, molts estats i moltes organitzacions han emprès per abolir-la.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem forts amb un fragment de la banda sonora de Gladiator i comencem també el programa avui pel començament. Sí que ens
1: per on si no.
0: Digues.
1: Per on si no.
0: Per on si no, exacte. Sí que ens encasellarem més tard de l'edat moderna, no, la monarquia hispànica, però comencem per l'inici, no? Quan i com neix l'esclavitud com a institució?
1: Doncs podríem dir que l'esclavitud com a tal, com a pràctica, neix paral·lelament al desenvolupament de les societats, no? Ja hem comentat que aquesta ens ha acompanyat com a humans i ens segueix acompanyant, i trobem que l'esclavitud, a més, es manifesta de diverses formes i també a diverses magnituds, a diversos llocs del planeta. Per tant, és una cosa universal. I una cosa és molt clara, a més, que és que aquesta pràctica té el seu origen en la violència, que és el factor que permet que al final una persona pugui ser sotmesa a una altra com a una propietat i que aquesta pugui disposar de tot el que vulgui envers a una persona esclavitzada, no? En aquest sentit, també les persones esclavitzades són fruit de conflictes dins de les mateixes societats, perquè suposen un element de fricció en l'ordenament jurídic. I, a més, veurem que aquesta pràctica se seguirà desenvolupant a mesura que ho farà l'exercici i les formes de violència, especialment durant l'antiguitat.
0: Vale, llavors, ara ja ens has dit, antiguitat, no?, relacionat amb la violència, etc.
1: Sí.
0: Però si haguéssim de posar més una data, no?, quan l'esclavitud queda més plenament institucionalitzada, en quin lloc ens portaries?
1: Bé, doncs potser Mesopotàmia, l'antic Egipte, el que nosaltres coneixem per la nostra antiguitat. Aquí ja podem dir que l'esclavitud està plenament institucionalitzada, el creixent fèrtil o la Mediterrània. Clar, ens venen aquestes imatges, potser la que més ens ocupa és la de Roma, no?, però també en altres realitats més allunyades que van des del creixent fèrtil fins a l'Àsia Oriental. Mm-hmm. A més, trobem que la figura de la persona esclavitzada és una figura molt present socialment en la immensa majoria de realitats socials del món.
0: És a dir, que és una cosa que passava tant a la península itàlica, no?, però
1: clar,
0: també podia passar, jo què sé, a la part més oriental d'Àsia, no?, per exemple.
1: Clar. I no sempre amb aquesta definició que nosaltres entenem com a esclau propietat d'algú. Mm-hmm. És a dir, hi ha moltes formes a partir de les quals podem considerar que una persona està en situació de servitud forçada.
0: I, de fet, avui parlem d'una d'aquestes formes, no?, que és com funcionava l'esclavitud a la península ibèrica medieval i moderna, no? Aquí, primera pregunta, no?, així amb metxitxa, no sé si vols començar-ho a desenvolupar.
1: Sí, si li situem un origen, doncs ja hem parlat. Pel que fa a la península ibèrica, doncs potser el moment en què s'estableix més aquesta pràctica és durant l'època de dominació romana, mm-hmm, sobretot durant la Roma imperial.
0: Què han fet els romans per nosaltres?
1: Clar,
0: no?
1: Què han fet? Ens han portat les carreteres, ens han portat els aqueductes, ens han portat els esclaus.
0: Exacte.
1: Ens han esclavitzat, també.
0: L'Alberto estaria content.
1: Sí. I al final, si passem una mica de llarg de tot el que és més l'antiguitat i ens n'anem en aquesta antiguitat tardana, uh-huh, veiem que comencen a aparèixer unes regulacions que marcaran el camí de l'esclavitud durant l'època medieval i moderna, no? Podríem remarcar els decrets de Constantí I, el 327, o de Valentiniat, el 371, prohibint la venda de persones esclavitzades a les zones rurals i fora de les seves províncies, no?, garantint-ne, entre altres coses, la integritat d'aquests grups d'esclaus, també de grups familiars, i, per tant, de majors possibilitats d'arrelament i d'acabar esdevenint lliberts amb el temps, no? Això va molt paral·lelament amb el desenvolupament del colonat, amb la menor disposició de persones esclavitzades en un moment en què el comerç i les possibilitats de l'Imperi Romà de proveir-se de persones esclavitzades, doncs, van a menys.
0: Per què serà, no?
1: Per què serà?
0: Ara hi arriba un moment que l'Imperi Romà ja no,
1: sí,
0: ja no dona.
1: I, al final, aquesta millora de condicions, juntament amb l'elevat cost d'obtenir-ne noves persones esclavitzades, fa que la figura del camperolat color s'imposés a l'estructura social d'esquadres de massives de persones esclavitzades que treballaven en algunes zones del territori, no? Els contextos urbans també depèn molt de les possibilitats externes de vestir els mercats.
0: Però llavors, a veure, vull dir, sembla que estem començant el programa, perdó, molt fluixos, no? Estem en un moment en què l'esclavitud precisament sembla que està, entre cometes, decaient.
1: Sí.
0: Això vol dir que a la tarda antiguitat i a la mitjana començarà a desaparèixer?
1: Sí, això és una postura que s'ha estat defensant durant part del segle XX, però ja està superada. Sí que és veritat que hi ha un decaïment de la pràctica de l'esclavitud a certs territoris i de forma general a tot l'Imperi Romà per altres conjuntures, però no podem parlar d'una desaparició de l'esclavitud durant l'alta mitjana, no? Les vies per accedir a l'esclavitud encara són les mateixes, però en una magnitud més reduïda. En primer lloc, els visigots, per exemple, demostren que la pràctica segueix vigent a la península Ibèrica quan ells governen, no? I legislen sobre esclavitud, inclouen innovacions com l'ús de persones esclavitzades o, més aviat, l'obligatorietat dels propietaris d'aportar persones esclavitzades en temps de guerra, o la distinció legal entre esclaus de la cort, de l'administració de la corona, de nobles i terratinents, de l'església, que també participava en l'esclavitud, o de particulars. De fet, segons l'ordenament jurídic visigot, les poblacions només podien comptar en parròquies si tenien un mínim de 25 persones esclavitzades. Per tant, és una cosa...
0: Era un requisit.
1: Sí. Per tant, és una cosa que està molt vigent. No és un vestigi de l'antiguitat en aquest moment. I, per altra banda, en segon lloc, la consolidació del cristianisme en aquestes societats situa a altres confessions en una situació de més alta probabilitat de patir esclavitud, no? En el sentit de que es comença a alteritzar. És el cas, per exemple, de la comunitat jueva, a la qual li queda restringit l'accés a persones esclavitzades, sempre que siguin cristianes, és a dir, els jueus no poden tenir esclaus cristians, marcant una política d'alteritat que perdurarà durant tota la mitjana i moderna, que, bé, tot i que a la moderna gairebé no queden persones jueves a la península.
0: Correcte.
1: Però, sí. És una actitud que contrasta amb el fet que durant gran part de la mitjana, per exemple, una gran part de les persones esclavitzades en l'espai marítim catalano-aragonès, per exemple, són cristianes. És a dir, també hi ha aquestes contradiccions de no ens agrada que s'esclavitzi cristians, però, escolta, si estan d'oferta, nosaltres també en podem
0: adquirir,
1: no?
0: No serem nosaltres que direm que
1: clar.
0: No? I llavors, quin serà el factor que transforma el fenomen de l'esclavitud a la península Ibèrica?
1: Clar, el fenomen que més el transforma o que aporta doncs, una nova dinàmica en aquest fet, doncs, és l'entrada dels musulmans al 711, perquè a partir d'aquí s'estableix una frontera física en el mateix territori entre dues comunitats que es perceben l'una a l'altra com a potencialment esclavitzables a partir d'episodis de violència a frontera, que més enllà dels grans episodis bèl·lics, doncs, les ràtzies, les cavalcades i les incursions eren molt comunes. Per tant, es crea una via d'abastiment de persones esclavitzades que és molt regular i, en aquest sentit, contribueix molt a que es mantingui una esclavitud a la península Ibèrica que a la resta d'Europa, per exemple, no es manté. Per altra banda, els estats islàmics de la península Ibèrica també connecten el territori amb altres vies, per exemple, les vies transsaharianes, i comencen a fer més comuna la presència de persones esclavitzades negreafricanes, que és la imatge arquetípica d'esclau que tenim encara a l'imaginari col·lectiu a dia d'avui, però que en aquell moment encara era minoritària.
0: Que això, quan tanquem els ulls i pensem en esclau, no? Ens ve al cap precisament aquesta
1: persona. Plantacions a Louisiana...
0: Que d'això ja en parlarem després.
1: Sí.
0: Sí, que també serà molt interessant perquè també trencarem un parell de mites, eh?
1: Sí.
0: Per tant, sembla, no?, que a la península Ibèrica se'ns obren tres escenaris, no? No sé si els vols explicar
1: una miqueta. Tres escenaris. Per mitjà dels quals es manté una esclavitud molt vigent a la península en època medieval. Per una banda, la via del Mediterrani Oriental, no? Hem parlat de que els cristians esclavitzaven a cristians també, no? I hi havia una via cap als Balcans, al Mar Negre, Anatòlia i també Sardenya durant la conquesta catalana-aragonesa.
0: Sí.
1: ja que se'ls aplica al principi de la Guerra Justa, que abastia els ports mediterranis, Barcelona, després també València. Després, la via que podríem dir de quilòmetre zero, procedent de les ràtzies i les cavalgades a la frontera.
0: Seria un mercat, no? Mercat quilòmetre zero.
1: Sí, mercat quilòmetre zero. Amb la particularitat que clar, tant les persones d'una banda eren esclavitzades per la de la banda del davant com a la inversa, és a dir, és una esclavitud bidireccional. Mm-hmm. I a partir d'aquí també genera una política molt intensa de pagaments, de rescats, apareixen la figura dels alfaqueques, no?, que són professionals d'anar rescatant captius, com després algunes ordres religioses ho faran a la Mediterrània durant l'edat moderna. I després, doncs, l'altra via, per arribar a l'esclavitud, són les rutes transsaharianes i del món islàmic, no?, que arriben a partir de la presència islàmica en el territori.
0: I després també tot el tema de, bueno, les exploracions del segle XV, no? Suposo que tot el que farà tot això serà portar tota una gran quantitat de gent d'Àfrica, no? Suposo.
1: Clar, a partir del segle XV, a més, la navegació portuguesa, mm-hmm, i l'establiment de factories i de contactes amb els poders africans, mm-hmm, doncs es porta també una esclavitud que ja existia en el territori però que comença a ser cada cop més present i més comuna, no? Tant la navegació a les costes de l'Àfrica com els descobriments de les Illes Canàries o d'Amèrica, que implica una primera esclavització de natius i ràpidament, vull dir, aquesta esclavitud aixeca molts dubtes morals, molts abats, i que serà ràpidament regulada, no tant pels conflictes morals, sinó també per una necessitat de mantenir la mà d'obra, vale, i regular l'acció dels agents colonitzadors en el nou territori. Però que també establirà aquest nexe triangulador que se separarà una mica del Mediterrani i que portarà a la predominància de les persones esclavitzades negre-africanes en el territori americà, que és la imatge que a nosaltres ens ha arribat. Per altra banda, també el traspàs de la frontera entre cristians i musulmans amb la conquesta de Granada al Mediterrani, doncs, manté aquesta via d'esclavitud a partir de la guerra marítima i de la pirateria i del corsarisme. Per tant, el Mediterrani no queda rellegat amb aquest comerç triangular, sinó que és un escenari alternatiu més vinculat a la part mediterrània de la península, diguem-ne.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa amb una pregunta que també considero que és potser de les més importants del programa. Què vol dir legalment ser esclau?
1: Bé, anem primer a una definició que és més recent, no? Hem parlat d'aquesta vigència de l'esclavitud encara als nostres dies. Segons la Convenció de Ginebra de 1926 per a l'abolició de l'esclavitud, l'esclavitud és l'estat o condició d'un individu sobre el qual s'exerceixen els atributs de dret a la propietat o algun d'ells. Abans d'aquesta definició, però, l'ordenament jurídic i les tradicions de les societats medievals ja ho entenien una mica així, no? Les siete partides del codi jurídic compilat durant el regnat d'Alfons X, el savi, a les siete partides se'ns diu que servidumbre es postura o establecimiento que hicieron antiguamente las gentes por la cual los hombres que eran naturalmente libres se facen siervos y se meten a señorío de otro contra razón de natura. Ja parlarem més endavant del que vol dir natural en aquest sentit, però, per exemple, als usatges de Barcelona també ens apareixen algunes disposicions perquè fa als esclaus musulmans, que demostren en conjunt la seva definició com a propietat i total subjugació als amos i la falta de personalitat jurídica. També veurem que això doncs no acaba de ser ben bé així, que hi ha alguns marges per on s'escolen altres pràctiques.
0: Molt bé. I quines eren les vies per esdevenir esclau? I quina era la justificació una miqueta moral i religiosa? Sobretot
1: sí.
0: Les vies.
1: Sí, les vies per accedir a l'esclavitud, que són herència, de fet, del dret romà, són tres. La guerra, el naixement i l'autovenda, no? O l'esclavitud per deutes. Bé, la guerra, doncs, ja ho hem vist, que està molt vinculat a l'exercici de la violència amb l'accés a l'esclavitud. El naixement, condició que només podia passar de mares a fills.
0: Això és important.
1: Això és molt important, perquè, clar, això trobem persones que són filles d'esclaus, homes i de dones lliures. Per tant, són lliures. Però persones que neixen d'homes molt importants, que són lliures, però les dones són esclaves.
0: I llavors, hi ha una paraula que també ressona moltíssim, no? Quan fem recerca en la documentació o quan parlem de termes d'esclavitud, no? Que és el tema dels captius. No? Ser un captiu i ser un esclau és el mateix?
1: Sí. Aquí hi ha una mica de debat.
0: Som-hi,
1: no?
0: Som-hi, entrem.
1: Jo no entro gaire perquè al final són punts de vista, però
0: okay. Vale.
1: Depèn també molt dels casos i molt del moment, però el fenomen que entenem per captiveri, pròpiament mediterrani, està vinculat a la guerra i sobretot a un model de guerra que era la captura de l'enemic per aconseguir un rescat, no? El pagament del botí. Clar, això fa que la persona que es troba en situació de captiveri estigui materialment en unes condicions
0: d'esclau, no?
1: Molt similars a les d'una persona esclavitzada, és a dir, el seu captor podia disposar d'ella també, però aquesta persona estava a l'espera d'un rescat que no sempre arribava. Per altra banda, les persones esclavitzades són una propietat registrada, per dir-ho així, i és una condició que poden arrossegar del naixement, no? Ningú neix captiu, però sí que neixen esclaus. El captiveri no és una condició que es pugui transmetre. Poden optar a la manumissió, al pagament de la talla, és a dir, al pagament de la seva llibertat,
0: sí.
1: Que és ben diferent de la situació de molts captius que a vegades els captors no disposaven lliurement d'ells, sinó que eren més aviat presoners de guerra. Els captius, tot i la privació de llibertat i la possibilitat d'esdevenir esclaus legalment, que també podia passar si no es produïa aquest rescat, tenen un valor d'intercanvi, no? I són concebuts en aquest sentit. En canvi, les persones esclavitzades tenen un valor d'ús.
0: Vale. O sigui, crec que he entès el matís, espero que els oients també, perquè s'aprecia bastant, vull dir, ha quedat molt clar. I després d'aquesta definició legal, no?, les vies per entrar dins l'esclavitud i la diferència entre captius i esclaus, a la pràctica, al dia a dia, què suposava ser un esclau a la península Ibèrica, no? Quines feines feien, quin tracte rebien, quins límits tenien?
1: Clar, tradicionalment s'associa la tinència de persones esclavitzades a persones amb un alt poder adquisitiu, no? Terratinents, membres de l'aristocràcia, i que són empleats en grans explotacions, al servei domèstic...
0: Que això també és molt important.
1: Clar, això és molt important.
0: Tenint compte això, també.
1: Sí, sí, però és una... Bé, és una visió que acadèmicament ja està...
0: Està superat.
1: Està superada... Mm-hmm. En part perquè la major presència de persones esclavitzades a la península Ibèrica dona peu a que molta més gent pogués accedir en aquest, si parlem entre moltes cometes, no m'agrada fer-ho, però si parlem d'aquest producte, és un producte que està més a l'abast de tota la població. Per tant, les persones esclavitzades no són un producte de luxe. Tots els estats de la societat, i sobretot en època moderna, quan ja tinguem territoris on la presència de persones esclavitzades estigui plenament normalitzada, tots els estrats socials podien permetre's tenir una persona esclavitzada. Si bé la seva compra a vegades implicava una quantitat de diners que no és menyspreable, doncs era una inversió a futur, sobretot entre persones esclavitzades joves. Així, les persones esclavitzades de les classes mitjanes i baixes assistien laboralment als seus propietaris com a mà d'obra no qualificada. Tenim, per exemple, a Barcelona casos on es fa servir a la població esclavitzada com a bracers, jornalers, aiguaders, bastaixos, estibadors... No requeria una especialització tècnica i permetia que els seus propietaris els fessin servir per altres tasques i també que els lloguessin a altres persones i d'aquí treure'n un altre benefici econòmic perquè treballessin per altres persones però mantenint la propietat, no? Estem parlant en aquest cas sobretot d'esclavitud masculina.
0: Vale.
1: L'esclavitud femenina, per altra banda, era molt valorada pel servei domèstic i també tenim vestigis que trobem a la documentació de forma indirecta, no? S'ha d'anar una mica més enllà... sobretot a través de les prohibicions a les ordenances municipals, que és l'explotació sexual de les dones esclavitzades, no? Sobretot els casos de violacions dels amos a les zones esclavitzades, que podem suposar que eren bastant comunes.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: També podem suposar, i això és una prohibició expressa, per exemple, a l'ordenament jurídic barceloní, de que els amos no prostituïssin a les seves esclaves.
0: Això també és interessant saber-ho. I pel que fa al tracte que rebien, què n'hem de saber?
1: Clar, aquí, en el tracte, realment entrem en una dimensió que pot ser molt personal, perquè depenia en gran part l'entorn que els envoltava, no? del tipus de persona que adquiria les persones esclavitzades o que les posseïa.
0: Uh-huh.
1: Sí que és comú, i això ho veiem en l'ordenament jurídic, una certa desconfiança que hi ha envers les persones esclavitzades, principalment per aquesta alterització, pel que fa al risc de fugues, que era bastant comú, o crims perquè aquestes fugues tinguessin èxits. També crims per aconseguir diners, per poder pagar-se el pagament de la talla o per poder aconseguir les fugues. Clar, i és que l'esclavitud aboca les seves víctimes a una situació de desemparament i de sotmetiment total, la qual l'única solució viable a vegades era la fugida,
0: sí, sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: I a l'ordenament jurídic es recullen càstigs que van des de fuetades, que de fet són els càstigs més comuns, fins a les mutilacions, que no ho són tant, perquè al final l'objectiu és preservar la força de treball de les persones esclavitzades.
0: Si li talles una mà, no?
1: T'has intentat fugar molt malament, però no et tallaré les mans perquè necessito que demà estiguis al taller a les 8.
0: Hòstia, Dios,
1: i sense mans...
0: Clar, en canvi, amb unes fuetades a l'esquena pots
1: anar
0: fent, no?
1: Sí.
0: Hòstia, és que bé.
1: Doncs aquest tipus de mutilacions no eren gaire comunes. Sí que existeixen, en casos una mica més greus. Les marques al ferro roent, també. A més, la marca al ferro roent té una particularitat, és que marca aquesta persona de per vida, encara que aquesta persona acabi sent lliure. I això dificultava també futures fugides, perquè si tu intentes fugir i tothom veu que
0: tens una marca,
1: diran, escolta, tu...
0: Ets reincident,
1: tu,
0: no, ja?
1: D'on t'has escapat? I clar, els motius de la fuga en aquest sentit podien ser molt diversos, no? L'enyorança a la terra d'origen, no? Que pot semblar un motiu molt, molt romàntic, però després veurem algun cas. Què més?
0: altres motius, no?
1: Sí.
0: Això de la llunança de la terra d'origen, suposo que escapar-se
1: el simple
0: dels maltractaments, no?
1: El desig de llibertat, no? Mm-hmm. Hem de pensar que a vegades el procés d'esclavitud era molt traumàtic en el sentit de gent en edat infantil o edat adulta capturada i convertida en esclava. Això és un trencament de la trajectòria vital molt fort, no? I això marcava moltes persones que se'n volien deslliurar d'aquesta condició. També els maltractes, els amos. No podem dir que eren molt comuns, tampoc podem dir que eren poc comuns, un 50-50, potser.
0: Vale.
1: Però, en tot cas, sabem que aquests maltractes existeixen i que l'ordenament jurídic, i també des de l'àmbit religiós, des de l'Església, tant els regnes cristians com els musulmans, es condemnen els maltractes a les persones esclavitzades. Clar, això perquè també pot ser un focus de conflictivitat. Vull dir, si tu maltractes el teu esclau i un dia al teu esclau se li giren els cables i et mata, doncs això és un conflicte que podríem haver evitat si no l'haguessis maltractat, no?
0: Clar.
1: Tot i això, la duresa de la mateixa, condició esclava, també trobem casos on les víctimes gaudeixen d'un cert grau d'integració, tant en l'entorn familiar com en l'entorn social. Tant per la familiaritat, pels vincles afectius que es poguessin generar amb el temps. És molt difícil, en una situació com aquesta, en els anys de servei. Però, bé, també trobem casos de professionalització laboral. No era la regla general, perquè els seus amos no volien invertir en formar un aprenent. Per això ja tenien un aprenent, no compraven una persona esclavitzada que la farien servir com a mà d'obra poc qualificada. Però no, aquests factors podien ser vies també cap a una existència més o menys dignes.
0: Vale. I llavors, tot això, a veure, ja ho hem anat veient, però està regulat d'alguna manera, de manera legal, jurídica, etc.
1: Sí, més que res perquè la societat té la necessitat de separar molt clara el que és la vida social de les persones lliures, de tot allò en què poden participar les persones esclavitzades, sense generar una conflictivitat social, no? Uh-huh. També és una necessitat per mantenir el seu propi control, no com a classe, però sí com a grup d'individus. A les ordinacions de Barcelona, per exemple, durant el segle XIV es prohibia la circulació per la ciutat dels esclaus durant la nit, que transitessin per la platja o que sortissin del territori de Barcelona, sí, no? Coses molt vinculades amb aquesta por
0: A la conflictivitat,
1: a les fugues,
0: no?
1: A la conflictivitat i sobretot a les fugues, no?
0: Vale.
1: I sobretot als esclaus musulmans, que és de qui més por es té que puguin fugir, més que res perquè tenen la frontera
0: al
1: a
0: costat,
1: tocar, tenen
0: no?
1: la frontera a la península i també a l'altra banda del mar.
0: Però una persona que han capturat els Balcans...
1: Sí, ho té no, una ho mica té. Més complicat. També es prohibeix als lliures, a les persones lliures, de fer-los cap préstec, d'acollir-los a casa o de comprar-los cap cosa que els volguessin vendre, no?
0: Vale.
1: Perquè aquestes persones també no ho tinguin tan fàcil a l'hora de guanyar diners per poder pagar-se la seva llibertat. En aquest sentit, es regulaven també les reunions de persones esclavitzades, permetent-se només en espais com les confraries, no? Que és una cosa de la que parlarem més endavant. Amb tot, les persones esclavitzades, si bé no són una classe com a tal, ja hem dit que són un grup social, però molt heterogeni, no és un grup social homogeni. I ja veurem com aquestes diferències dins del mateix grup de persones esclavitzades també marcarà el seu mode de vida.
0: Molt bé, si et sembla, fem un break, un mini-break de la península Ibèrica. Bueno, continuarem parlant de la península Ibèrica, però ja que et tenim aquí, anem a trencar una miqueta de tòpics, no? Abans ja ho hem avançat. Perquè nosaltres, quan pensem en esclavitud, gairebé el 99% dels cops, sense voler, ens imaginem el model dels Estats Units d'Amèrica, no? O altres indrets colonials. Un model de plantació, grans explotacions, una població sobretot afroamericana treballant-hi... és la imatge, sobretot, que perviu al cinema,
1: sí,
0: que perviu a les pel·lícules, a les sèries, etc. Però aquesta imatge coincideix amb l'esclavitud peninsular o mediterrània?
1: Clar, amb el que hem anat veient fins ara, no gaire. També parlem de península Ibèrica i dins de la península Ibèrica hi ha moltes realitats i molts moments concrets. Intentem agafar els casos més representatius. Però, de fet, el mateix model d'esclavitud de plantació i de grans explotacions a les colònies, per exemple, o als Estats Units, al sud dels Estats Units, és un model que es dona de forma molt concreta en uns territoris molt concrets. Mm-hmm. És a dir, no, l'esclavitud no era així a tots els Estats Units. Sabem que al nord doncs, no hi havia tanta tradició esclavista i, de fet, no hi havia aquest model d'esclavitud de plantació, podia ser una esclavitud més domèstica. Però, clar, trobem que societats com les d'Europa i el Mediterrani no són tant societats esclavistes com societats amb esclaus.
0: O sigui, aquest matís és interessant, eh?
1: Sí, clar, això és una... són unes categories que des de fa uns anys es defensen a la historiografia de que realment que una societat tingués esclaus no vol dir que la societat fos esclavista per se, sinó que la presència de és reconèixer la presència de persones esclavitzades en el territori i la societat.
0: I no sé si vols aprofitar per desmentir algun altre tòpic d'aquests que tenim tots i totes.
1: Doncs clar, perquè al final si parlem d'esclavitud als Estats Units o d'aquesta esclavitud colonial, la imatge que ens ve al cap és la de persones negres esclavitzades. I és que els esclaus no eren només negres, també hem dit que les vies d'accés a l'esclavitud, per exemple, a la península Ibèrica, doncs podien venir d'Europa Oriental, podien venir del nord d'Àfrica, podien venir d'aquesta conflictivitat de frontera entre cristians i musulmans. I de fet l'esclavitud, per exemple, a Catalunya i a Barcelona durant gran part de l'edat mitjana és eminentment blanca. Hi ha una anècdota que explica l'historiador William David Phillips, que de fet té una monografia molt interessant sobre la història de l'esclavitud a la península Ibèrica.
0: Vale.
1: I a l'inici d'una... crec que és en aquesta monografia, de fet, que explica com va començar ell a interessar-se per l'esclavitud. I diu, i el cito textualment, "El meu interès en la història de l'esclavitud va sorgir en el context de les meves classes. Ensenyava sobre l'esclavitud a l'Atenes clàssica." L'Atenes clàssica, atenció.
0: Sí, sí, sí.
1: "Quan un estudiant em va preguntar, però com feien els grecs per anar fins a Àfrica a buscar els seus esclaus?"
0: Vale.
1: Jo crec que això... representa molt bé els tòpics que encara que acadèmicament estiguin superats a nivell d'imaginari col·lectiu, jo crec que són monolítics. Vull dir, és una cosa que està ben present fins i tot dins de les mateixes facultats d'història.
0: Bueno, l'única cosa positiva que podem treure d'aquesta frase és que com a mínim l'alumne sabia on era Àfrica.
1: Sí.
0: Perquè ara actualment, sí. Per desgràcia, sí. No sé com va això, vale? Ser esclau, a veure, ja podem deduir que no, eh? Però ser esclau vol dir el mateix per tothom o trobem condicions molt diferents?
1: Clar, ja hem vist que clarament depenia molt del context on aquestes persones estaven, també depenia molt de la forma d'esdevenir esclau i del context d'acollida. De fet, el mateix caràcter de la persona esclavitzada, també. A tot això hauríem de sumar el factor identitari.
0: Mhm. De fet, jo t'anava a preguntar per aquí, eh? Quines tipologies d'esclaus trobem a la península Ibèrica?
1: Clar, veiem que és un col·lectiu molt heterogeni perquè, en relació amb el que hem comentat abans, que no només eren negres, tampoc ens podem quedar amb el biaix de blancs i negres. Mm-hmm. Hi ha moltíssimes identitats de blancs de l'Europa Oriental i dins d'aquí, doncs, totes les identitats que puguem trobar, mudèjars, que després també seran moriscos, totes les ètnies del Golf de Guinea, musulmans i animistes, nord-africans, turcs, jueus, fins i tot també durant la moderna gent de l'Índia i les Filipines. Clar, durant gran part de l'edat mitjana aquesta esclavitud blanca d'Europa Oriental i del Mar Negre predomina. Aquesta via queda una mica tallada amb la caiguda de Constantinople.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I també hi haurà aquesta esclavitud quilòmetre zero, no?, peninsular, sí. Però que aquesta via també es tanca amb la conquesta de Granada,
0: no?
1: Amb la conquesta de Granada. Però es passa a l'altra frontera del Mediterrani, no? Aleshores tindrem també persones àrabs, amazics i turques, de fet, persones musulmanes d'aquests orígens ja hi havia a l'edat mitjana. A banda d'això, al segle XV també tenim les persones dels descobriments de les Canàries i d'Amèrica, no? Amb processos de conquesta i de colonització brutals i sobretot de desaparició de les poblacions, que no sempre tenia a veure amb aquesta violència i la conquesta, però que està bé remarcar-ho. I tot i que se'ls aclarés homes lliures al 1500, als natius americans, bé, els conqueridors i els oficials de les noves colònies, doncs, feta la llei, feta la trampa, i sabem que va haver-hi esclavitud de natius americans fins a ben entrat al segle XVI. Hi ha qui defensa la postura de que la prohibició de l'esclavitud dels natius, que era una qüestió, repeteixo, més relacionada amb conservar la mà d'obra i de poder integrar-los a partir del sistema de l'encomienda, doncs hi ha qui defensa aquesta postura com que la legislació hispànica o castellana era precursora de la defensa dels drets humans.
0: I tant que sí.
1: I de l'abolició de l'esclavitud. Hi ha gent que diu que Isabel la Catòlica va abolir l'esclavitud.
0: El 1500.
1: El 1500, sí, sí.
0: I tu, Ismael, sense entrar gaire en el fregat, bueno, tu i la majoria d'historiadors, per sort, actualment,
1: sí,
0: que, com ho veieu, això?
1: Bé, qualsevol persona que sàpiga una mica d'història del dret...
0: Una miqueta!
1: ...sabrà que l'esclavitud d'Espanya no s'aboleix el 1502, s'aboleix a Espanya, eh?
0: Ojo,
1: Espanya,
0: ojo.
1: Espanya, sí, peninsular, atenció. El 1837.
0: 300 anys després.
1: 300 anys després. A l'Espanya peninsular. Per què dic peninsular? Perquè, bueno, a part de les Canàries i les Balears, en aquell moment encara tenim les colònies de Cuba i Puerto Rico i Filipines. El 1870 es promulga la llei de ventres lliures, no?, per la qual els futurs fills de les esclaves, doncs, ja naixeran lliures. Això és molt important perquè trenca aquesta concepció de que l'esclavitud es transmet per via materna, de fet, mm-hmm, perquè es vol abolir. Però hem d'esperar fins al 1873 perquè s'aboleixi a Puerto Rico i al 1880 a Cuba. Tot i que Cuba es va haver d'esperar un decret per confirmar l'abolició el 1886. Vam ser l'últim país d'Europa en abolir l'esclavitud.
0: Hòstia, que fort.
1: Per tant,
0: sempre orgullosos de la nostra història.
1: Sempre. Marca Espanya.
0: I tant, no.
1: A què quieres que te gane?
0: A veure, a l'institut i a les facultats sempre parlem, i abans de fet també ho has mencionat tu, sobre el comerç triangular entre Amèrica, Europa i Àfrica, no? Quan s'incorpora a Àfrica en aquesta equació?
1: Clar. Durant el mateix segle XV, doncs, l'establiment d'aquests contactes portuguesos al Golf de Guinea obre la porta al gran comerç atlàntic, no? Uh-huh. Més que comerç atlàntic, que ja podia haver-hi, i a les rutes transsaharianes també, aquesta connexió entre la península i Àfrica ara és la gran, el gran comerç de persones esclavitzades negreafricanes. Per què? Perquè paral·lelament a que es vagi restringint l'esclavitud dels natius americans, la proposta, la solució que es posa és: ei, no podem esclavitzar aquestes persones perquè legalment estan protegides pel sistema de l'encomienda i són persones lliures i ta-ta-ta-ta-ta. Per què no portem negres?
0: És que, clar.
1: Per què no portem negres? Aleshores, aquest comerç adquireix unes proporcions colossals. Perquè
0: és una passada. Les xifres són
1: espeluznants. No, és
0: feridor. Sí, sí, sí.
1: No només a les colònies, sinó també a la península, perquè recordem que la península és, diguem, l'eix que connecta l'Àfrica amb Amèrica. Mm-hmm. Tenim alguns testimonis que jo crec que poden ser més il·lustratius que les dades. Al segle XVI, l'escriptor Melchor de Santa Cruz cita a Alonso Carrillo, que va ser l'arcabisbe de Toledo unes dècades abans, que de Sevilla deia que parecía los trabajos del ajedrez, tantos prietos como blancos, por muchos esclavos que hay en aquella ciudad. A la seva obra Amar, servir y esperar, de Lope de Vega, un dels personatges romanceja una esclava mulatilla de semblante socarrón, que ja sabes que estas son los lunares de Sevilla. És a dir, era una cosa molt present en l'imaginari col·lectiu de l'època.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Ismael, recta final del programa. Sembla mentida perquè se'ns està menjant el temps. Sí. Hem hagut d'agafar el guió i passar-li la pisonadora per sobre. Perquè tenim molta, molta informació i és un tema superinteressant, però hem d'anar retallant perquè ens queden 10 minuts de programa.
1: Sí.
0: Llavors, què passa amb l'esclavitud a la península Ibèrica després de la conquesta de Granada?
1: Clar, després de la conquesta de Granada, que diguem que és probablement l'entrada de en la moderna en el nostre territori, o una de les altres entrades en el nostre territori, veiem que hi ha aquestes noves vies africanes, aquesta lluita al Mediterrani, que també proveirà de persones esclavitzades, però sembla que es conquereixi Granada i el problema de... El problema, que se m'entengui, el tema de l'esclavitud local de quilòmetre zero es tanqui. I no, realment, perquè els mudèjars

0: Exacte.
1: I, a veure, tot el tema de les identitats dels esclaus, la religió, etc., com condicionen el tracte rebut o inclús les oportunitats d'alliberament?
0: Clar, hi ha autors que diuen que realment les identitats als propietaris els eren absolutament igual. Mm. Però això no és ben bé cert. El que sí que els interessava era la religió, perquè, per exemple, amb els africans animistes no tenien cap tipus de problema, perquè no coneixien la religió, no coneixien el seu territori, no coneixien tampoc les seves llengües, per tant, poc podien investigar, però amb el cas dels esclaus musulmans, també esclaus musulmans negre-africans, sí que aquí hi havia un factor de desconfiança i d'hostilitat, i més perquè a partir de 1492 la presència islàmica a la península està molt mal vista i molt perseguida. Per tant, hi ha un esforç perquè les persones esclavitzades, sobretot perquè els propietaris, un esforç per part de l'Església per pressionar els propietaris de persones esclavitzades perquè aquestes es converteixin. Aquesta conversió podia ser una via de futur accés a la llibertat, però no sempre ho era així, és a dir...
1: No era una garantia.
0: Segons el propietari, doncs, t'has convertit, enhorabona, benvingut, però jo t'he comprat per una cosa i...
1: I continuaràs.
0: Sí, continuaràs amb aquesta cosa. Sí que realment una persona que no es convertís difícilment podia ser alliberada.
1: I com condicionava el gènere i les relacions personals amb la possibilitat d'integració o de millorar les seves condicions, etc.
0: Clar, això s'ha estudiat molt. Bueno, citaria Aurelio Martín Casares, per exemple, que ha abordat molt el tema de la qüestió de gènere en l'esclavitud. I és que aquesta està marcada, però marcada per l'explotació sexual, que no només es donava per part dels amos, sinó també quan els amos les prostituïen, i per altres membres del cercle més proper. Uh-huh. A més, això comportava molts riscos per a la dona esclavitzada, des de contreure malalties, els embarassos, que no eren gens desitjables, en molts casos ni pels propietaris, perquè perdien aquesta força de treball durant l'embaràs i la criança, sí, ni per les dones esclavitzades, pel risc que per elles comportava, i a més, amb una mortalitat infantil, que en el cas dels esclaus era molt superior al de les persones lliures. Per tant, sabem que a més, la condició esclava la transmet la mare, per tant, l'última cosa que vol una mare és transmetre-li aquesta condició tan miserable al seu fill.
1: Hi existien realment vies de mobilitat social o d'alliberament?
0: Sí, comptàvem amb certes possibilitats laborals, ja ho hem comentat, que podien ser mà d'obra poc qualificada, però que també podien llogar-se per altres tasques. I, de fet, en alguns casos, en casos de propietaris, doncs, que pertanyien a gremis o que eren professionals en algun ofici, doncs, es podia donar el cas de que els hi ensenyessin a l'ofici.
1: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
0: Però, clar, per les persones propietàries, això era una càrrega extra i una manutenció que no sempre interessava. Tampoc hi havia un esperit de germanor dins de la comunitat esclava, que era molt heterogènia. Per tant, eren molt difícils aquestes estratègies com de el que podríem dir ara un sindicar-se o defensar no els seus drets, que no en tenien, sinó una mica les seves condicions. Era molt difícil això també.
1: Vale. I quin era el destí habitual dels esclaus?
0: Realment, el destí de les persones esclavitzades era ser consumides, en alguns casos fins a la mort. De fet, per exemple, tenim casos de donacions de persones esclavitzades a convents i monestirs amb la condició de que hi servissin de per vida. És a dir, aquí no hi havia la possibilitat de l'alliberament. I estem parlant de donacions a convents i monestirs, és a dir, dins de l'àmbit religiós que tant es preocupava per la manutenció i pel bon tracte dels esclaus. Sí que hi havia la possibilitat de la manumissió, de l'alliberament testamentari, però és entrar en casos particulars i no hem d'oblidar que una de les bases de la pràctica de l'esclavitud era el treball forçat. Per tant, aquest és l'objectiu final, aprofitar-se de la força de treball d'aquesta persona.
1: Molt bé, i així, molt breument, perquè també ens havíem preparat una bona aportació en això, tu quan has hagut d'investigar sobre el tema, quines fonts has utilitzat?
0: Doncs jo m'he fixat moltíssim en una sèrie de processos que són els processos de béns vacants de la Batllia General de Catalunya, no?, que gestionava el patrimoni reial al Principat de Catalunya. Aquest fons es troba a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i és un fons molt interessant perquè

0: A diferència d'altres tipus de fons sobre esclavitud que parlen doncs, de noms, d'edats, de preus, hi falta la veu. I aquí, a vegades, trobem la veu de les persones esclavitzades.
1: És molt interessant.
0: És molt interessant, eh? I, a més, tracta d'un fet com és el procés de vent vacant, és a dir, quan una persona esclavitzada és trobada sense amo, en la majoria dels casos, per motiu d'una fuga.
1: De fet, ara has parlat de les fugues, no? Eren molt freqüents?
0: Podríem dir que sí, perquè, de fet, a Catalunya, al segle XV, es constitueix la guarda d'esclaus, que és una assegurança voluntària de propietaris esclaus, que dura 10 anys. De fet, l'assegurança era la que s'encarregava de buscar a les persones esclavitzades que s'havien fugat, no? De donar-los de cerca i captura. No? Aquesta institució dura 10 anys perquè no es pot mantenir del volum de les fugues. És a dir, és operativament...
1: No dona de si, no?
0: No dona abast. I dura 10 anys. Crec que dura de la dècada dels 20 a la dècada dels 30 del segle XV.
1: Déu-n'hi-do. I tota aquesta conflictivitat social, com la gestionaven les autoritats?
0: Clar, ja hem vist casos com el de la guarda d'esclaus, però realment hi havia una tensió pel que fa a les fugues, perquè comporta tota una sèrie de dinàmiques que van des de robatoris, enganys, implicar-hi altres persones, que ja veien que també estava molt regulat i que, per tant, podien ser còmplices d'aquestes fugues. I a l'ordenament jurídic al medieval ja es regula aquesta prevenció i actuació davant de les fugues. Es limita la seva mobilitat, assegurances perquè alguna persona s'encarregui de buscar la teva persona esclavitzada. Hi ha una preocupació que és patent a la fuga, més que cap altres formes de conflictivitat, que sí que poden ser més puntuals. I les recomanacions que es fan, principalment des de l'Església, són les al bateig quan no eren cristianes, però ja hem vist que hi ha persones esclavitzades cristianes, també. El bon tracte i la manumissió ha arribat a cert punt de les persones esclavitzades. Aquestes recomanacions, però, xocaran amb l'ús que la majoria dels propietaris volien donar de les seves persones esclavitzades.
1: Un repte per acabar, sí? Tens 30 segons per explicar un exemple d'un cas real que tu hagis estudiat. Te'n deixo triar perquè n'havies portat com 15.
0: Sí, vale? Haurem de tallar.
1: Tu mateix.
0: Bé, doncs parlaré... Jo crec que és un cas que posa de manifest moltes coses de la que hem parlat, d'aquesta conflictivitat, no, d'aquest desig de venjança. Un esclau capturat a la costa de Castelló el 1606.
1: Vale.
0: Es diu un esclavo de les galeres de Nàpoles, és a dir, un esclau de galeres, dels pitjors
1: destins
0: que podies tenir.
1: Sí, sí, sí.
0: Donde habiéndose huido hizo grandes crueldades en los cautivos cristianos y vino a correr a la costa de aquel reino, el de València, y que le han certificado que si por alguna vía se pudiera escapar, volverá con mayor vigor a ejecutar en los cautivos cristianos mayores crueldades en venganza de lo que allí ha padecido.
1: Brutal.
0: Aquest individu, anomenat Alzaín, doncs aquí torna a aparèixer tant la por a la fuga com quan una persona ja està tan passada de voltes que diu, mira, jo si em fugo, la llibertat m'és igual. Jo em vull venjar.
1: Vale. Vols acabar la història?
0: Sí.
1: No tenim temps. Bueno, molt, molt, molt ràpid.
0: Sí, se'n diu, es tan astuto y mañoso que por mucho recato que se tenga con él, se puede temer que se sabrá librar de ellos. Y así, juzgo más acertado, enviarle a las minas de Azogue por estar lejos del mar, lugares de moriscos, y que podrá estar allí con más seguridad, sin esperanza de volver jamás a su tierra.
1: Déu-n'hi-do. I amb aquesta història acabem molt ràpid. Sí. Ismael, moltíssimes gràcies per aquest programa. Adrià Tirado, gràcies per la teva feina. Us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

Gabon, Henry, buenas noches, buenas noches, bona nit i benvingut, Jazz Women's and Jazz Men's del Camps de Cotó. Doncs vinga, ja comencem aquest estiuenc programa i, com sempre, dedicant-li al nostre, o millor dit, recordant el nostre gran papi, el gran papi del jazz que va ser, és i serà el nostre amic Juan Claudio. Ja ho sabeu, Juan Claudio Cifuentes, el nostre amic, el nostre estimat Cifu, va dedicat a tu, Cifu. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo a tots que el Camps de Cotó és un programa, és un espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com ja ho sabeu, els més coneguts, a l'Spotify o al e-books. I que a més teniu aquesta pàgina, aquestes 3w.andreujazz.com, i ara que és estiu i comencem la nostra secció d'estiu, doncs, per si us ve de gust, on us podreu apropar una miqueta més a què passa dins del món del jazz, quins són, doncs bé, les diferents discogràfiques, les diferents novetats, bé, tota una sèrie de links aprofitables, crec jo, per vosaltres, i també, com no, programes anteriors que no hagueu sentit i que, bé, si us ve de gust, doncs ahir els trobareu. Recordeu, www.andreujazz.com. Doncs vinga, a dir tot això, torno a repetir, que tingueu un bon programa i un bon jazz.

Bé, alguns de vosaltres aquesta sintonia sobre la trompeta de Chris Botti i el meu estimat Michael Franks us recorda que estem davant del camps de cotó d'estiu. I què és el camps de cotó d'estiu? Nosaltres acostumem a marxar cap a mitjans de juny i tornem a venir cap al setembre, en principi la primera o la segona setmana de setembre. Però de mentre, aquest estiu, doncs, o tots els estius, fem aquests camps de cotó d'estiu. Quina és la diferència amb el programa habitual? Doncs que aquí sentireu música sense paraula. Llavors, doncs bé, el que faig és seleccionar una sèrie de temes de tots els gustos, de totes les categories, alguns de més frescos, alguns potser una mica més complicats. Doncs això, per si aneu amb el cotxe, per si esteu donant una volta, per si esteu possiblement a casa escoltant un llibre amb els vostres fills, els vostres parelles, en definitiva, pel que sigui, deixem música només. Doncs bé, res més. Ara us deixaré amb aquesta selecció. Com tots els programes d'estiu, cal dir que aquests programes d'estiu també els trobareu dintre de la nostra llista habitual de programes, i repeteixo, espero que siguin frescos del vostre gust, i jo us espero doncs de nou al programa habitual del setembre, ja sabeu, explicant històries, explicant meravelloses aventures jazzístiques per totes les meves jazzwoman i els meus jazzmen, doncs per tots vosaltres, amb tot el vostre afecte. Per tant, dit tot això, bona setmana, bon jazz, bon estiu en general, me'n vaig i anem amb aquest capítol del Camps d'Actor d'estiu. Vinga, a reveure.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó. Com?

0: El jazz és aire sibilant per entremig de sons més profuns.
1: Això és jazz? I jo buscant el swing, a veure si el trobo.
2: Per mi el jazz és un descontrol controlat que s'ha de viure en viu i en directe.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç, patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de síncopes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.